Negri, si que jo si vos pau, de nou vos brot duet que vi. Si si si en de, 96.9, si populi du, i pur nu, sabia de llibi, pur les amics.